Un dia em quedaré quiet. I romandré molt de temps, dedicat tan sols a contemplar els meus pensaments. Cuit ignorant. Aquest dia, finalment, seràs vençuda. Meus afanys. Temps que fuges, patiments, ambició. Tots deixareu de pesar-me i us contemplaré com qui observa peixos exòtics en un aquari. Mentrestant, però, sóc mòbil i lluito per sobreviure dins

0: Silenci. Treballós viarany. Embrullat laberint de pèrfids miralls que desfan els objectes. Llambregades a banda i banda confirmen la fal·làcia del tot i anhelo la quietud. Prenc alè arraulit el paviment de vidre amb cames encreuades i parpelles closes. Sense pressa, esperaré la percepció de l'estructura invisible del silenci torbador. D'amorfa semblança de natura insidiosa, em lliurarà a les acaballes els seus secrets més cobejats. Primer els mars i les onades ordenades i les lleis que mouen les grans coses. I arran els reguers més estrets, els més angostos capilars, els més delicats estams que vesteixen l'encís. I tanmateix patiré en no poder esquinçar la calma, rosegat pel neguit de no poder compartir-ho.
1: Sí, està recitant l'Antoni Robert. Estem aquí tota una colla, la majoria són homes, hi ha unes llums molt imposades i unes pantalles amb uns peixos, i això indica que hi ha com una sincronia universal. Hauríem de ser 500, avui, però bueno, només som 24 o 32, perquè d'aquesta manera la cosa es fa com de la resistència. Però, i a més, com que l'entrada és indefinida, hi ha unes cerveses molt barates allà fora, i d'aquesta forma és com vivim el secret. I ens agrada això de viure el secret. En realitat això és una reunió d'èlit. Però no en fem cas.

El vent està movent els arbres. Els inclina a la dreta amb molta força. Ells tornen a posar-se rectes. El vent mou el fil del corrent. El fil es mou com una serp. El vent arrossega els núvols. Els núvols llisquen lentament. Sento xiular el vent, que mou els arbres, que mou el fil del corrent, que arrossega els núvols. Sento xiular el vent. Sento el vent. Sento.

0: L'amant de la poesia és un solitari. Prou que ho paguen. No els volen i han de viure pobres i sempre a prova amb la seva nòvia secreta. Com els frares amb la verge. Alguns haurien de portar una campaneta. La musa els tiranitza.
1: Cap presagi en el so. Cap esclavatge, cap missatge llegit prenent per llibre els pentagrames. Escolto, contemplant postes de sol tardorals des d'una cambra fosca, amb els mots, companys, que se m'escapen. Vibro dins l'hivernacle, amb els arbres morts i les pells d'animals escampades per terra. Els insectes han fugit i miro de reull titilant reflexos de sentit boirós. Si un roc esberlés el vidre, les dues foscors serien una.

l'àmbit on descabdello el fil embolicat dels meus instants, segments elàstics d'un anèl·lid, és un compost de carrers ortogonals, guarnits amb arbres, contrafets, que fan ombres inútils dins d'ombres més grans. Desvirtuades imatges imposen l'ofec de l'estricta litúrgia del ciment.

0: la Santa Morena, es veu la llei i un renill cada dia.
1: Fidelitat obstinada, ulls avesats a unes parets blanques i el cobrellit de colors, coordenades, sorolls, vidres permeables als motors d'explosió. Els dolls han perdut, llurs veus acuoses, i vaig amb la gerra al cap equilibrista fent llargues distàncies. Un remolí s'endú les dèries llargament incubades per la matèria tova del laberint neuronal. Pacient, espero senyals, referències, patrons, claus per descifrar els mots que m'empasso ennuegant-me. Cal distància, predisposar els dits a pells vellutades i ballar amb el so de les paraules. Deixar que la pols s'acumuli damunt dels objectes. Sento la remor orgànica d'un cos trasbalsat pel desig d'immensitats inabastables. Mentrestant, amb llibertat completa, la llum pren formes falses i torno a la infantesa, travessant les fissures del mur dels anys. A l'altre extrem de l'embut seré matèria d'un astre o bé una part d'un nou ésser perplex.
0: Sí, doncs, jo amb tot això ho estic gravant, eh? Tot això, després m'ho escolto i veig totes les animalades que arribem a fer, tan contrastades amb el silenci pesarós de la nostra cambra, amb el temps que ens escrevanta les espatlles d'aquesta manera fustigosa. I quan no sàpigues què fer, has de pensar en embriagar-te, com deia el Charles. Embriaga't el que sigui, de poesia, de virtut, però embriaga't. De vi, embriaga. I per això ho gravo, per embriagar-me després, tot sol, en el silenci pesarós de la meva cambra, sortint amb la línia verdosa que em portarà a la ciutat vella, tenebrosa, de dalt de tot.
1: Allà. El cos tou geu sobre els ossos que suporten la testa que pensa. Hi ha esquerdes al món. Mai més tornarà la raó a la matèria tova del cap. Davant del mirall m'ensinistro a subjectar la simetria. Comparo les dues bandes. Alícia no hi és. I m'observa un ser que se m'assembla des de l'altra banda. M'han dit que el temps és relatiu i m'han mostrat símbols que ho demostren. Ho he estudiat fil per randa i m'he fet un embolic. Ja no sé si sóc onda o corpuscle.

carrisqueig d'esferes celestes, astronomies a la cresta de cingles pelats, dicten el curs de la follia. Processó de cranis, mandrosa, camins en ziga-zaga, meandres fluids d'argila en temps dilatats. I torno a caure en la lenta elucubració de les neurones. Les lleis esquemàtiques als llibres de tapes polícromes. I cau ciència a borrallons, espessos i mòrbids, com pètals d'ametller. I la nevada m'emblanquina.

0: Els pelegrins que van anar fins a l'Índia no eren els senyors de les estrelles ni cap exemple per a la història que la societat recordi. No eren exquisits, herois o bons per massa més que no fossin ells mateixos. Cadascú va viure com un viatge del seu destí. Per a mi va ser un experiment de la desobediència i de revolució divertida, també. Compartia com s'apartaven del món i com del treball fugien, i per aconseguir alegria dins l'escàndol místic transcendent. Ho estimava, no creia. Aquesta va ser la meva contribució. I el caprici dels imperfectes va fer la resta.
1: Mandrejar inert i las a l'ombra d'un mur calent, brunzit d'insectes volant, remot campaneig esfumat. Tot és desavinent, des d'aquesta peresa antiga, des del barbull dels xops fins al concert imprevist dels cadernells en zel. La natura és una festa i no hi sóc convidat, però me n'arriben els sons, remors de tota mena, i somio. Xipoll de nens al riu, rebotant pedres planes en l'aigua mansa, amb cobejada perícia. Música fugissera cavalcant la xafogó per una finestra malclosa. Discret retruny de tambors llunyans d'alguna festa pagana. Mans cloquejar d'aus emplomades. Inaudible frec de sargantanes per parets ardents. Gruixit persistent de cigales esquives, malgrat el barrejat renou, la nyonya m'envolta i em disposo a la son. I tot d'una, el cel s'esquinça amb un tro.
0: Bueno, és que són uns episodis que ja m'ho van dir, bueno, tu quan tinguis ganes, com que són aquests racons que es pot fer de tot, doncs tu fas tranquil·lament, no? I llavors, si t'agafes, per exemple, a la meitat, fas com si no passés res i dius, bueno, ara llegeixo un poema. Músiques antigues. Vibracions que en algun moment, com un himne per viure, van ser el millor. Nostàlgies amb ritme, per sentir el més fugisser. Motius per ballar. Vida per sempre. Vida per sempre.

Em plau el parlar tàcit i remís. M'adono que el discurs no val l'esforç de confegir paraules i és millor restar a l'aguait de percebre. Algú crida. El silenci és tan fràgil que el parloteig balmat ofega l'aire. Algú torna a cridar i jo me'n vaig pensant que fora bo anar de gairell per la vida i no destorbar qui escolta. No, no, no, no.

0: sempre és igual. Un espatxel, una mica de clau de volta i... fa alguna versió. Una nova puteta. Una formigueta.
1: Caldrà ajornar el diàleg fins que arribi el silenci.